0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins a aquest migdia a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i poden afectar amb menys probabilitat també el Tarragonès. Anem a conèixer doncs, més àmpliament, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Bon dia. Aquest diumenge tindrem dos variants meteorològics. El primer seran els núvols baixos i fins i tot algun ruixadet que pot haver a primera hora del matí a la Costa Daurada, i després el sol espaterrant que hi haurà a les comarques gironines i també a l'àrea metropolitana de Barcelona i Pirineu i Prepirineu. En canvi, a la tarda es formaran núvols baixos que taparan el cel al Pirineu i Prepirineu, també a les comarques de Lleida, i de fet, a la depressió central catalana i també al Pirineu es poden formar alguns ruixats i algunes tempestes a la tarda localment fortes.
1: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa, doncs, el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I en plana de successos, Protecció Civil fa el seguiment a un incident a l'hotel Maramar de Comarruga, al Vendrell, on s'ha confinat preventivament l'establiment després que unes pastilles de clor que hi havia a l'aparcament s'hagin diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges d'ahir. Amb tot, no consten ferits ni persones ateses pel servei d'emergències. I en cultura, l'Occident Summerfest tanca la seva 5a edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat a Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. I en els esports, l'Espanyol perd amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut de partit. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre. El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses de caràcter local poden afectar amb menys probabilitat també el Tarragonès. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara No és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. I en cultura parlem de castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls visita avui la Festa Major d'Igualada abans d'afrontar el primer tram clau de la temporada, la Diada de Sant Fèlix. La colla vallenca espera portar el 2 de 9 amb folre i manilles i els dos castells bàsics de 9. Per la seva banda, els moixiganguers d'Igualada podrien fer la primera tripleta màgica de la temporada, una diada que es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Ens porta més detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla jove Xiquets de Valls visita Igualada abans de la important cita de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Els del carrer d'en Gasó arriben després de fer la millor actuació de la temporada a la Bisbal del Penedès amb un 2 de 9 en folre i manilles imperial i amb un 4 de 9 net que confirma el gran moment de les joves. A la Festa Major d'Igualada, els Diables Vermells tenen previst portar el 2 de 9 en folre i manilles acompanyat dels dos castells bàsics de 9 i un pilar de 7 en folre. La colla local, els moixiganguers d'Igualada, esperen descarregar la tripleta màgica juntant per primer cop a la seva Festa Major el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 5 de 8. Seria el primer cop que els de la noia juntessin els dos bàsics de 9 i, conseqüentment, la tripleta màgica per la seva Festa Major. Finalment, també seran a plaça els Xiquets de Reus, que tenen com a objectiu repetir la millor actuació de la temporada fins ara, tornant a descarregar el 5 de 8 i portant els dos castells bàsics de 8. Actuació calcada, a la que ja van completar el passat 25 de juliol a les festes del barri de Santana. L'actuació de la Festa Major d'Igualada es celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
1: I en els esports, l'Espanyol perd amb el Real Madrid per 1-2 amb un gol dels blancs a l'últim minut. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. I en ciclisme, l'eslové Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després d'imposar-se ahir a la contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya manté amb cada cop menys probabilitat aquesta previsió. Es mantenen els avisos amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses de caràcter local també podrien afectar, això sí, amb menys probabilitat, al Tarragonès. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I en plana de successos, Protecció Civil continua el seguiment d'un incident a l'hotel Maramar de Coma-ruga, al Vendrell, on s'ha confinat preventivament l'establiment després que unes pastilles de clor que hi havia a l'aparcament s'hagin diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges d'ahir. Amb tot, no consten ferits ni persones ateses pels serveis d'emergències. Més successos, un dels principals sospitosos d'haver incitat part dels aldarulls que van sacsejar a Lleida ara fa una setmana ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un jove de 19 anys que està acusat d'haver fet una crida a través de les xarxes socials a agredir pakistanesos i la policia catalana. A més, se li atribueix haver ferit dues persones amb un arma de balins. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que es va decretar el 20 de setembre i que va cremar 9,46 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals van permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. I tanquem amb els esports. En ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després d'imposar-se ahir a la contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-Rugal Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. Ahir al vespre Bombers va desconfinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha desactivat els avisos que tenia vigents per intensitat de pluja que podia arribar a superar els 23 per metre quadrat al terç sud del país. I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Safe Europe Act que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I per la seva banda, el govern es tornarà a reunir divendres i dissabte vinent fora del Palau de la Generalitat, coincidint amb l'inici del curs polític, segons apunten fonts de l'executiu a l'ACN. Ho farà al monestir de les Avellanes, al municipi d'Os de Balaguer, a la Noguera, en unes jornades de treball per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar així impuls a l'acció de govern amb el focus en els serveis públics i les infraestructures. Es tracta de la cinquena reunió fora del Palau de la Generalitat des de l'inici de la legislatura i la primera a les comarques de Lleida. I en plana cultural, l'Occident Summer Fest tanca la seva cinquena edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. I en els esports, en futbol, l'Espanyol perd amb el Real Madrid per 1-2 amb un gol dels blancs a l'últim minut. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona, malgrat.

motion that don't nobody notice. Maybe it's all just in your

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. I és que ahir al vespre Bombers va confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de la aparcament. Seguim parlant de successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a l'ACN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i també contra la policia. I encara més successos, perquè els Mossos han obert una investigació per aclarir una suposada agressió sexual i amenaces a una jove a Alpicat, al Segrià. Els fets haurien passat a 4:45 de la passada matinada de divendres a dissabte, quan la noia estava caminant sola per un carrer del poble on se celebra la festa major. La denúncia explica que la van assaltar tres joves amb una navalla i que li van fer tocaments. La policia encara no ha fet cap detenció relacionada amb els fets. I en plana política, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el Consell Story. En plana cultural, l'Occident Summer Fest tanca la seva cinquena edició amb 15.000 assistents i referma així l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programat en el marc de l'esdeveniment que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà ha estat a càrrec de Taburet, que ha exhaurit totes les entrades. I tanquem amb els esports. L'Espanyol va perdre amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut per 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-Rugal Vendrell ja ha estat desconfinat després de les lectures negatives, segons ha informat Protecció Civil. Ahir al vespre els bombers van confinar de forma preventiva aquest establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges, causat, com diem, per les pluges de la matinada anterior. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Seguim amb més successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a l'ACN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors el vinculen amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb un arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia. Seguim amb més successos i també a la demarcació de Lleida, perquè els Mossos han detingut un home de 40 anys a Alpicat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Segons ha confirmat l'ACN, els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan els joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I tanquem amb els esports. Derrota de l'Espanyol davant del Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut, en un partit que va acabar amb 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al Camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fort de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants, més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde occidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure i també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la festa major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, a més és pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un SLR i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia Ramon Espadaler alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 de 6, 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europact, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovact que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació Andrés García Berrio ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500 mil euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: i no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, coto privat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en casos on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè veiem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells dels productes químics i tot això, però bueno, en general surten molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones d'anidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfruten d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En este sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit, perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat, i si no parem aquesta degradació, pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuen disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares o els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, amb fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que porten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden...

0: l'Elche.
1: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
2: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
3: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
4: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una Diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
5: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Por esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
3: Baixem ara a la segona divisió, on el Centre d'Esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
4: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
6: El Centre d'Esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabin els propers dies al mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
3: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
4: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Dellà, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Són dos quarts de tres, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada de Triatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha desconfinat, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en successors, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys alpicat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
2: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
4: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
5: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
2: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
6: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
7: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
6: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: I per la seva banda, Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
2: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
8: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
9: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure i també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
8: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar un alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
2: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'alert es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest Pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Eurobac, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
10: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
2: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
2: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de cinc de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
2: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
0: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
2: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
11: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
12: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, si només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
11: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
2: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Bericat.
13: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
14: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
13: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
14: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
13: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
15: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
16: Llavors aquí el que s'ha fet també ha estat seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per la ciutadania sigui el mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
15: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada en relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
0: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
2: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
17: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
18: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser, doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
17: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ja la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
19: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
2: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújar C, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
0: I seguim amb més música, perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla, o Quico el Cel i el Noi i el Munt de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
2: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
20: Dona, així és com és.
21: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
22: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
23: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
24: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
21: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
25: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
21: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
0: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
2: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa, més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
27: És un debat que s'ha d'obrir, no sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si avança la diada, si pica toldos als balcons.
26: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
28: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
26: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
29: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
26: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
30: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
26: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
2: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 9:45 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
31: We know that that is not easy because Elche...
32: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
31: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
2: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
3: dejar el agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
2: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
4: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada el Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
0: Canviem d'esport, al futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
2: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
5: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, jugando mucho y nada, seguir así que va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
0: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
2: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornant a poc a la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Vigili, reclama actuacions de fons i coincideix a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València.
1: D'altra banda, l'hotel Maramar de Comarruga, el Vendrell, ja ha estat desconfinat després que les lectures de clor hagin sortit negatives. Dissabte al vespre, Bombers va confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges. El servei d'emergència es va haver d'atendre una persona menys greu per aquesta incidència. Els bombers hi continuen treballant per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Nombrosos turistes esperen l'arribada de la grua per endur-se els seus cotxes, mentre veïns i visitants de Comarruga s'afanyen també a retirar els objectes que han quedat inservibles després dels aiguats. Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges intenses de cara a demà, dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. D'altra banda, els comuns han denunciat a la Generalitat la concentració ultra de Save Europac ahir dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus i que, si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. L'Ajuntament de Barcelona ja va explicar ahir que elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració. En plan esportiva, el Barça debuta avui en Lliga, serà a 2:15 del vespre al camp de l'Elx. Flick no ha convocat a Valde ni a Casadó pendents de les seves possibles sortides, ni tampoc encara a Rodri, que s'ha quedat a Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la passada matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà i del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes afectats a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. A tot això, l'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. El passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la passada matinada. El servei d'emergència es va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. Pere Callau és cap de Protecció Civil del Vendrell.
2: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
1: Els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Nombrosos turistes esperen l'arribada de la grua per endur-se els seus cotxes, mentre veïns i visitants de Comarruga s'afanyen també a retirar els objectes que han quedat inservibles després dels aiguats. Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot de pedra grossa. L'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. D'altra banda, en plana cultural, aquest migdia ha tingut lloc la Diada de Castells, que ha tingut lloc a l'Arbós després de la que va tenir lloc ahir al Catllà, i també s'ha dut a terme la de la Festa Major d'Igualada amb diverses colles implicades. D'altra banda, en plana esportiva, en futbol, el Barça debut avui en Lliga, serà 9:45 del vespre al camp de l'Elx. Flick no ha convocat a Valde ni a Casador, pendents de les seves sortides, ni tampoc encara Rodríguez s'ha quedat a Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que inicien i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà i del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes afectats assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulten la sortida de l'aigua cap al mar. A tot això, l'hotel Maramar de Comarruga el Vendrell ha estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. El passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergència es va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. Els bombers, de fet, hi continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. A tot això, tot i que per avui diumenge està tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges per demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En plana de successos, un home ha mort apunyalat a la Ràpita, al Montsià. Els fets han tingut lloc aquesta matinada de diumenge. Els Mossos no han confirmat encara el crim ni les circumstàncies del mateix, que estan sota investigació. Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. Canviem d'assumpte. Els castellers de Vilafranca s'han exhibit a la Diada de la Festa Major de l'Arbós, que ha tingut lloc aquest migdia amb quatre castells de gamma extra. De sortida han descarregat el seu segon 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada, que han ajuntat amb el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i pilar i amb el pilar de 8 amb folre i manilles. La colla vella dels Xiquets de Valls ha tornat a treure a passejar el 4 de 9 sense folre, acompanyat del 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre, a més del pilar de 6. Per la seva banda, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha completat el 3 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre. Els anfitrions, els Minyons de l'Arbós, han descarregat la clàssica de 7 amb el 3 de 7, el 4 de 7 i el 2 de 6. A tot això, en esports, en futbol, el Barça debuta avui en Lliga, serà a 2:15 del vespre al camp de l'Elx. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat i ja estan treballant en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Berà i l'alcalde del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes dels municipis afectats assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. L'hotel Maramar de Comarruga, el Vendrell, ja estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. Al passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la passada matinada. El servei d'emergències va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. A tot això els bombers hi continuen treballant per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Busquem ara mentrestant la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Sergi Carceles, bona tarda.
2: Hola, com estem? Ara ja estem tenint aquests ruixadets i tempestes al Pirineu i Prepirineu i esperarem una situació bastant semblant al dia de demà. De fet, demà esperem que el sol sigui predominant, això sí, a primeres hores del matí, sobretot a la costa, però a partir de l'hora de dinar i principis de tarda, les tempestes faran acte de presència per la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i tota la zona del Pirineu i Prepirineu, sobretot el Pirineu axial. Les tempestes també podrien afectar en alguns punts de les Terres de l'Ebre per la tarda i a la resta del territori tindrem més bonança. Les temperatures demà baixaran un parell de graus i les màximes, això sí, encara assoliran els 30 graus a la costa.
1: En successos, un home ha mort apunyalat a la Ràpita, al Montsià. Els fets han tingut lloc aquesta matinada. Els Mossos no han confirmat encara el crim ni les circumstàncies del mateix, que està sota investigació. A tot això, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i a les seves famílies i assegura que aquests desconductes són absolutament intolerables. D'altra banda, els castellers de Vilafranca s'han exhibit a la Diada de la Festa Major de l'Arbós, que ha tingut lloc avui amb quatre castells de gamma extra. De sortida han descarregat el seu segon 3 de 10 en folre i manilles de la temporada, que han ajuntat amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. També hi han participat la colla vella dels xiquets de Valls, així com la colla jove dels xiquets de Tarragona, amb els anfitrions, els minyons de l'Arbós. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja estan treballant les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes del territori a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València.
1: Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté alerta del Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest mateix municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet, que està sota secret de les actuacions. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. I també en successos, el sindicat CESIF ha denunciat l'agressió a un agent de la policia local de Cadaqués durant el concert del Ball d'Estiu. En un escrit dirigit a l'alcaldessa, ha reclamat a l'Ajuntament que es personi com a acusació particular en el procés judicial i que reforci la plantilla per evitar dispositius amb una única patrulla per tot el municipi. Segons el sindicat, l'agent va rebre un fort cop al nas que va requerir atenció hospitalària i l'agressor va destrossar la mampara de seguretat del vehicle durant el trasllat. De fet, dos Mossos fora de servei van haver d'ajudar a reduir-lo. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a recuperar la normalitat, mentre ja treballen les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes afectats, assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
1: Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori, amb més probabilitat a l'Urgell, a l'Alta Ribagorça, a la Cerdanya, a la Noguera, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats a més de tempesta i fenòmens de temps violent, com sobretot pedra grossa. Un apunt de trànsit perquè hi ha algun punt amb retencions en aquestes darreres hores de diumenge. Un accident a la C-16 a Berga provoca aturades de 5 quilòmetres en sentit sud. Un altre accident a la C-31 a Santa Cristina d'Aro provoca aturades de 5 quilòmetres en sentit Llagostera. I hi ha aturades de 3 quilòmetres a l'AP-2 a la Conca de Barberà, a Montblanc, en sentit Barcelona, per unes obres. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menor d'edat, i per l'altra, han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. En plana esportiva, el Barça arrenca avui el campionat de Lliga. Els de Flick s'enfronten a l'Elx, al camp de l'Elx, a partir de 9:45 d'aquest mateix vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

una malgrat. It's just...

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori català, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Per això Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Tot i que avui diumenge no s'han viscut pluges intenses als diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès, que es van veure afectats per el temporal de la matinada de divendres a dissabte, van recuperar la normalitat i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, reclama actuacions a de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes de municipis afectats en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
1: Un apunt en el trànsit perquè un accident a l'AP7 entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona talla ara mateix un carril i provoca uns 7,5 km de retencions. D'altra banda, en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:15 els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet, que està sota secret d'actuacions. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el suport a les persones afectades i a les famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. D'altra banda, en plana esportiva, d'aquí uns 30 minuts, d'aquí mitja hora, el Barça debutarà en Lliga. Serà concretament a 9:45 del vespre al camp de l'Elx. Flick no ha convocat ni a Balde, ni a Casadó, ni tampoc a Rodri. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violents, sobretot pedra grossa. Per això Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Tot i que avui diumenge no s'han viscut pluges intenses, els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès, que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte, van recuperant la normalitat i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes de municipis afectats en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
1: D'altra banda, fem un apunt de trànsit perquè un accident a l'AP7 entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès provoca 8 quilòmetres de retencions i marxa lenta en direcció a Barcelona, a més amb un carril tallat. D'altra banda, en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet, una investigació que està sota el secret de les actuacions. D'altra banda, l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. Finalment, un apunt en plana esportiva perquè el Barça està jugant el seu primer partit de Lliga, ho està fent al camp de l'Elx des de fa mitja hora, des de 9:45 d'aquesta nit, i ara mateix, als minut 30 de joc, està guanyant per 0-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.